0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Són pelegrins ateus, filòsofs en trànsit. Són dos actors creuant el decorat. El teu carrer és

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: closer.
1: Don't worry. I won't hurt you. I only want you to have some.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: la millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: talk about.
1: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada d'Adriatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys alpicat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:15 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugrans es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè s'hi ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde occidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia Ramon Espadaler alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 de 6, 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Europe Act que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surt molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit, perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat, i si no parem aquesta degradació, pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares, els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, pues, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Xiquets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir, no sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posant més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Can, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that it's not easy because Elche...
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc i van portar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs s'havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
27: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: Baixem ara a la segona divisió, on el Centre d'Esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
28: El Centre d'Esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
0: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
1: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat a Adrià Della i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
5: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
5: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
9: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
12: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
11: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Tella, bon dia.
12: Bon dia, Eduard.
11: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
12: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
11: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
12: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
11: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
13: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
11: I en successors, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
12: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
11: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al Camp de l'Elx.
12: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
11: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
12: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i amb utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
4: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè s'hi ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
11: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
12: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
14: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
15: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
14: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
11: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
12: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
16: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
17: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
16: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
11: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'enviï un alert i quan es descarta fer-ho?
12: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'alert es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
11: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
12: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
11: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobac, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
12: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde Raquel Gil condemnava així les proclames.
18: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
11: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
12: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
11: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
12: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge, aquesta darrera, al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
11: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, la comarca de l'Alt Penedès.
12: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
11: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
12: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
19: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
20: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
19: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
11: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
12: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Bericat.
21: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
22: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
21: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
22: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de... de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
21: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
11: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
0: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
5: Llavors aquí el que s'ha fet també ha estat seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
0: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
11: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
12: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
6: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
23: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
6: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
11: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
24: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
12: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de l'estaver.

0: Ballar la xota, una cosa bonica.
1: Pues bueno, precisament Joseret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
2: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les pitxorines que ens agraden molt.
3: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
4: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
3: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
5: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
6: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
8: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
7: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
9: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
7: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
10: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
7: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
11: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
7: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
5: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
5: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
6: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
13: We know that is not easy because Elche...
14: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
13: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
5: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
6: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
15: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues, evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Y está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, pues, la verdad que le estamos muy agradecidos.
5: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
6: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa, Alain Ribeiro i Javi López Pinto, Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu.

0: arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
1: Camim d'esport, el futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
2: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
3: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, jugando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
1: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
2: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
1: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge. La xarxa...

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임.

0: A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. My love is what
1: you're... Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, la CIS de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I'm your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

a mans, els somnis somiats, els moments viscuts són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta allà, capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure.

la ressaca de dia ni la botella de nit. Els somriures forçats, els sanglots fingits són com paraules al vent, malentesos passats que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure, tornaràs a

0: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
1: Welcome to the Eclectic Connection. Today, greetings from outer space. Salutacions cordials des del més enllà. Avui connectem amb els alienígens, aquells éssers diferents i captivadors. Aquí estimem els aliens. I ho demostrem amb aquesta sessió eclèctica, introduïda amb el recent tema From Outer Space dels Famous Forgotten Artists. Watching the Sprinkles. Des de la més absoluta independència, ens mirem els aspersors com ens refresquen les orelles. I us proposem temes en els que inclouen doncs, un referent als aliens, com el David Bowie, Loving the Alien, estimant el Alien, des de l'àlbum Tonight, aquesta nit, el 84. Radiohead, el 99, incloïen a 1997, vull dir, a l'OK Computer, Subterranean Homesick Alien, Wild Nothing, més recentment el 2016, dedicaven un tema a Alien des de l'àlbum Life of Poles. Beach House, aquest 2019, han tornat amb l'àlbum Alien. Adam Ant, a 1995, el seu àlbum Wonderful, meravellós com un alien. Japan, en David Sylvian, vull dir, el 1979, perdó, també incluïa el tema Alien al seu àlbum Quiet Life. Tranquil·lament avancem amb aquesta connexió i també recentment Acid Folk Club editava en un disc amb una portada força interessant i connectada amb el món universal. El món dels aliens, vull dir. Un grup desconegut en forma de niu d'ocell, el Bird Nest Royce, des d'Austràlia, també ens dedicaven un tema als aliens. Els britànics, des de la seva Hora Màgica, a 1999 editaven el disc Alien, Magic Hour. Més temes dedicats als aliens, amb els Felix Brothers. Sea of Peace, un mar d'abelles. Els Lamb, una banda que són de Manchester però sonen com si fossin de Bristol amb el seu trip-hop. I molt abans els Hawkwind, vull dir, l'alcó mil·lenari, dedicaven el tema Alien des del seu àlbum Alien 4. I els netejadors des de Venus, Cleaners from Venus, a 1981 també dedicaven un tema al Alien, Blow Away Your Troubles. Ens neteixen els problemes. I com no, en John Cooper, Clark, vull dir, el mateix 81 dedicava un tema als monstres des de l'espai exterior, amb els que es va casar, Me and My Big Mouth, ell i la seva gran boca moll. The Soft Boys, amb el Robin Hitchcock al capdavant, el 80 dedicaven el tema Alien des de Underwater Moonlight. Jill Scott Heron, Hold on Your Dreams, Alien, Nothing New. Res de nou a sota del sol, però aquesta és la connexió i res s'acaba fins que la dona grassa canta. Nothing is over till the fat lady sings. Un altre tema en el que composa el referent Alien. Així doncs, benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb els aliens.

Subterranean Homesick Alien. La nostàlgia de l'alienígena subterrani amb la veu de Thom Yorke de Radiohead. A finals del segle XX, en 1997, s'editava OK Computer, un abans i un després dels Radiohead. I seguim connectant amb l'espai exterior, From Outer Space. Estimem els aliens, aquells que són d'un altre planeta i aquells que se senten alienígenes al seu planeta. Aquest és el planeta dels eclèctics. Res de nou a sota del sol, però ens agrada. Wild Nothing és el següent que escoltem amb el tema Alien, un tema del 2016 a l'àlbum Life of Pause, una pausada vida, música que ens fa sentir com aliens, amb en Jack Tatum al capdavant dels Wild Nothing.

Lose Your Smile ens fa perdre el somriure al setè disc dels Beach House. 2019. Començava al revés, dislèxia. Alien, aquí és la connexió i així sona la cara B del single Lose Your Smile. I dels Beach House passem a Adam Ant, en 1995 editava l'àlbum Wonderful amb una determinació, la determinació de la formiga. Adam Ant expressa aquest amor als alienígenes, vull dir, des del seu disc Wonderful, Adam Ant.

Alien. David Sylvie en la veu de Japan en 1979, el seu àlbum Quiet Life, una vida tranquil·la, sense pressa, sense pausa. I avancem ja seguidament amb la vuitena sessió dels Acid Folk Club. Ens proposen somnis electrònics il·lustrats amb una portada alienígena connectada amb l'univers. Acid Folk Club.

prevalent to that.

automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

1999, Cast amb la seva màgica hora, la Magic Hour. Des de Liverpool ens dedicava el tema als aliens. Alien és a tot el món, de fet. I el Cast, el 99, passem ja seguidament a Nova Zelanda, un grup que es diu Bird Nest Royce. El 1986, ja molt abans, editava un disc en el que contemplava també aquest tema, Alien, volant com un ocell. Bird Nest Royce.

The Felix Brothers al 2014 editaven Favorite Waitress amb el tema Alien Neofolk americà, i hem arribat fins aquí com un nen que es pregunta constantment què hi ha més enllà de tot plegat. Un mar d'abelles, Sea of Bees. El 2012 aquest grup editaven aquest disc Orange Fern amb el Alien inclòs, com un mar d'abelles, des de Sacramento, Califòrnia, Sea of Bees.

Lamp, Fear of Force. Un alien que arriba des de Manchester en forma de trip-hop. 1999. I ara passem al 95 amb els Hawkwind. Un halcó mil·linari des de l'àlbum Alien 4. El 20è disc dels Hawkwind, el rock còsmic des de Gran Bretanya fins a les vostres orelles.

Cleaners from Venus. Aquests són els netejadors des de Venus 1981, amb el tema Alien i el seu àlbum Blow Away Your Troubles. Els netejadors de Venus ens escampen els problemes. Aquesta és la connexió alienígena. I ara passem a un monstre que ens arriba des de l'exterior. From Outer Space, John Cooper Clarke, 1981, inclou aquest tema. I Married a Monster. Es va casar amb un monstre de l'exterior, amb un alien, des de l'àlbum Me and My Big Mouth, jo i la meva boca grossa. Des de Manchester també es va casar amb aquest freaky John Cooper Clarke.

0: An Outsider. Robin Hitchcock amb els Soft Boys en 1980 inclouen aquesta versió estripada de Alien amb el seu àlbum Underwater Moonlight. Els nois de Cambridge. I ara passem a Jill Scott Heron.
1: Heron. Yourself. No, no, if you can enjoy some other people, fine.
0: Nothing new.
1: That's not important. That's not as important as enjoying yourself. When
0: right.
1: you do, other people will. Other people will enjoy you.
0: Efectivament, hold on to your dreams, agafa't els teus somnis. Tot i que semblen que siguin d'un altre planeta, estan aquí.

Nothing Sober till the Fat Lady Sings. Des de Dublín, els irlandesos de Fat Lady Sings. 1993, no van editar gairebé res més, però Alien és un dels temes que va quedar enregistrat al seu àlbum Johnson. I amb aquesta dona grossa i grassa cantant, ens acomiadem avui d'aquesta connexió amb el més enllà. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Here we go again. Primavera Sound 2025. Tornem al Primavera Sound des de la connexió eclèctica. Benvinguts, benvingudes. Avui en companyia del Doctor Music, el nostre estimat Pedro Aparicio. Benvingut.
2: Moltes gràcies, John Joe. Un plaer estar aquí a la connexió eclèctica amb tu.
1: Compartim moments incombustibles. Tu vas ser un dels 293.000 assistents en aquesta edició, la 23 edició, precisament.
2: Sí, sembla que és la 23ena, sí.
1: Jo vaig anar abans, però quan no tenia tanta gent. I, bueno, de fet, aquesta crònica post-Primavera Sound és una selecció que ens fas de 15 actuacions o 15 recomanacions de les 150 gairebé actuacions que van haver. Què et va semblar?
2: D'acord amb la política del teu programa, 15 temes totalment eclèctics, fora de l'aposta mainstream que també té el Primavera Sound. El Primavera Sound és com una caixa de nines que te pots trobar des de la banda més popular i mainstream del planeta, la més estranya, novedosa i poc coneguda. I bueno, hem portat al programa 15 temes que penso que agradaran als oients.
1: I aquí comencem pràcticament amb un grup molt divertit, no?

0: no? Els campesinos.
1: Sí, sí, aquest, els germans de Cardiff, sembla que són ells, són galesos, i són, després de la publicació del 2008 del Hold On Now Youngster, del que hem extret aquest primer tema, que servirà per obrir la selecció eclèctica, pues van ser reivindicatius en Palestina, punyents, carismàtics, i els germans Pelsi, ell i ella, que són els que porten la veu cantant, van estar encantadors i simpàtiquíssims amb un públic entregat majoritàriament britànic.
0: I així comencem ballant You, Me, Dancing, Los Campesinos.

0: Bé, doncs, segons els mitjans de comunicació, el Primavera Sound del 2025 ha hagut una perfecta sintonia entre el públic i els grups en general. És així?
1: Sí, per suposat, i sobretot en les grans apostes, s'han fet virals vídeos de Chapel Row, de 50 o 60 mil persones cantant-se les cançons de la baix de memòria en anglès. Hi ha hagut una comunió impressionant de les grans estrelles invitades al Primavera amb el públic i, per suposat, les bandes més petites, menys minoritàries, amb els seus acòlits en primera fila. Sol ser una constant d'aquests festivals, però aquest any potser ha sigut, efectivament, més que altres.
0: Hi havia un bon feeling i, de fet, un dels grups que jo ja fa temps que vull veure, des que va sortir, són de Dublín, els Fontaines D.C., què et va semblar?
1: Van semblar un grup... Ja van estar en l'edició de fa dos anys, quan eren coneguts, però no tan majoritaris com ara. Ara van omplir l'escenari gros de Primavera, que es deia Revolut, i que, us dic, pot acollir a prop de 50-60 mil persones. Van estar vibrants, seriosos, carismàtics, molt poc... no apenas van xerrar amb el públic, van ser molt seriosos amb els seus temes. Se nota que s'agafen en sèrio a ells mateixos. Saben que són la nova aposta del pop post-punk britànic i penso que és un grup que donarà molt que parlar els propers anys. No són flor d'un dia, no.
0: Boys in the Better Land, Fontaines D.C.

0: Good. Continuem amb aquesta selecció del Primavera Sound post 2025 amb el doctor Music, Pedro Aparicio, que és el nostre metge de capçalera a l'Empordà i més enllà. Què més n'hi ha aquí?
1: Una altra joieta pel programa. La francesa Sahode Zagazan és la nena prodigi del l'electrònica francesa, va obrir el Festival de Cannes d'aquest any, va cantar una versió de David Bowie, Modern Love, molt anomenada i molt s'ha fet molt famosa, i de fet va participar ella en la clausura dels Jocs Olímpics de París l'any passat quan tenia 23 anyets. És una nena superdotada musicalment i fa una barreja de chanson francesa con electrònica molt ballable. I hem escollit aquest tema que està estret del seu únic disc, el seu únic àlbum, que és Les Symphonies des Éclairs, de l'any 23, que va ser espectacular i penso que agradarà molt als teus oients. Joanjo.
0: Tristès?
1: Tristesa.
2: Et sûrement à l'inverse.

0: Pour tout vous dire, il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps.
1: Continuem descobrint talents, nous grups i rareses amb el Doctor Music.
2: Bé, ara sentirem a una banda, el que es coneix com un supergrup, que està format per 4 integrants de 4 bandes random, aleatòries. El seu cap més visible és Stephen Malmus, dels Pavement, que ha format aquesta banda, que es diu The Heart Quartet, i tenen un únic àlbum homònim, que ha sigut un descobriment per mi en aquest festival, no sabia ni que existien, John Joe, i ha sigut un concert en un escenari petit entre potser 4 o 5 mil persones. Van ser simpàtiquíssims amb el públic, no van fer cap guinyo a la discografia prèvia de Stephen Malmus, van tocar gairebé íntegre aquest àlbum, però que mereix una escoltada, i hem escollit el tema principal de l'àlbum, que és
1: el Rio Song.
2: Sí, senyor, pues anem-la a escoltar.

0: I el Primavera Sound 2025 van tornar a actuar els Stereolab, un d'aquests grups que ens ha acompanyat durant els últims, ja he perdut la compta, però amb el Pedro hem pogut detectar que van actuar al BAM 2003.
1: Sí senyor, sí senyor, i vam estar tots dos en aquella edició, van tocar a l'Estació de França de Barcelona, quan estaven en el seu hype, en el seu millor moment, i ara després, de fet no han fet molts àlbums després d'aquells primers anys 2000, i en aquest Primavera Sound han fet un repàs de tots els super hits, i tant la Letícia Sadie com el Tim, com es diu ell?
0: Tim Gain.
1: Tim Gain, pues van fer les delícies de tots els presents, entre altres de Stephen Malmus, que estava allí mateix disfrutant mentre ells cantaven, i hem escollit aquest tema, que és un tema mític d'ells.
0: El French Kiss, tot un clàssic.
1: Here we go.

0: pop. Ens anem a Bristol amb els Idols, que és un dels grups que el Pedro Aparicio ens recomana.
1: Sí, sí, van ser caps de cartel el dijous, i el Dani Nedelko amb su cabell rosat, tenyit, i la seva samarreta de To Be on the Right Side of the Story, en menció a Palestina i Israel, que van estar també molt reivindicatius com a bona banda de post-punk, que en aquest cas ells reneguen de ser-ho perquè diuen que són molt més que una banda de post-punk, però són un grup irreverent, gamberro, divertit i que amb alguns temes donats per fer por entre l'audiència i crowdsurfing que van fer, per suposat. Anem a sentir aquest temazo.
0: Pop, pop, pop, Idols.

0: Mai ens sentim tan cansats com quan ens despertem. És el tema que seguidament escoltem dels LCD Sound System, un dels grups que no he vist mai i que el Pedro ens pot explicar millor que ningú.
1: És un grup que està abonat a grans festivals i en la primavera em sembla que és la tercera vegada que toquen en els darrers 5 anys. En aquesta ocasió en una hora molt intempestiva, però van fer un repàs als seus hits i van estar a l'alçada de les expectatives, amb tota la troupe projectada en l'escenari com si fossin una banda de brass band, 8 o persones perfectament sincronitzades, i van fer les delícies de l'audiència.
0: De fet, aquest tema que ens has escollit per punxar, de fet, és allò que ja estaves cansat al final de la jornada, potser era el dissabte, no?
1: Ja ho pots ben dir, Joan. Les edades actuals no permeten certs excessos.
0: Never as tired as when I wake up. LCD Sound System.

0: Stellar és un dels grups que podríem dir que és revelació en aquest cas, el Primavera Sound.
1: Sí, només tenen un parell d'àlbums publicats, es van fer grossos l'any passat, el 2024, des de Brooklyn. Bueno, estan, com diuen que són els nous Strokes, és un grup probablement no tan mediàtic, però estic segur que a les persones que ho sentin les agradarà des de la primera escoltada, com s'ha passat a tu i a mi, i us recomano molt escoltar aquest tema.
0: El tema es diu Pumpkin, és una carbassa, Vince Stellar.

0: Continuem amb la psicodèlia de Beach House, és el grup de Baltimore. No els he vist mai, però és un mite, això.
1: Són un grup que també està abonat a la primavera, jo és la segona vegada que els sento, i no són potser el grup que tocaria per un festival d'aquestes característiques amb tantíssima gent. És un grup massa íntim, i hi ha una música massa melòdica i preciosista, que en un festival amb gent fumant, vapeant-te en la cara i parlant mentre tu vols emocionar-te amb aquests temazos com el que ens punxaràs ara, Joanjo, doncs realment jo penso que són més per un escenari petit i una sala amb el respecte que un grup d'aquesta alçada, que ens posem tots drets per sentir-ho, es mereix.
0: És un mite. Myth. Beach House.

0: Sortim del fòrum i aquest any el Primavera Sound ha obert a altres escenaris que precisament el Pedro ens ha pogut escollir un dels temes que aquí a la connexió mai havia sonat, és Salif Keita.
1: Sí senyor, el músic albino maliense, sec per cert, que ens va a uns quants que vam anar a la sala Apolo a sentir-ho com a part del Primavera Sound, fora de l'escenari megalomaniaco gigantesc del fòrum, doncs aquest any per primera vegada, com comentaves, s'ha obert a la sala Apolo i a la sala Paral·lel 62, i en l'horari diurno, a les 2 de la tarda, a les 3 de la tarda, doncs, hi havia apostes més íntimes i més boniques i més petites, com ho va ser sentir aquest músic que forma part de la història de la música, i va ser un verdader moment màgic per el grapat de 200-300 assistents que anàvem a la sala, i ara sentirem...
0: És el moment incombustible, no? Mosulú?
1: Mosulú, un dels temes que va tocar en acompanyat de percussió i altres instruments de corda.

0: Something Freak for Your Ears.
1: Continuem amb una banda petita que no, té uns temes que es poden escoltar i també poden agradar des del començament. Són tres nois britànics, no sabria dir de quina ciutat. Van tocant en les ànimes petits de tots.
0: Potser són de Pool.
1: Potser són de Pool, no ho sabem. En l'escenari Trainline, que era un escenari nou d'aquest any i que realment congregava certes bandes no tan mainstream com les que podies veure en els escenaris grossos, on la Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Chapel Run feia les delícies de centenars d'adolescents entregadíssims. Pues, també hi havia aquesta aposta més minimalista per als que volíem sentir doncs, un rock més intransigent i menys comercial, com el tema que posaràs ara, Joanjo.
0: Feeble Little Horse és la banda i Freak és el tema en qüestió.
1: Així és. Anem a sentir.

0: Seguidament ens trobem amb la Kim Deal, la baixista dels Pixies, una picada d'ullet a moments que difícilment tornaran, però que ella sempre serà present. Què et va semblar, Pedro?
1: Va ser un moment emocionant per tots els que van anar a l'escenari. De fet, va ser un horari molt diurn i va fer això, picades d'ullet als Pixies, va cantar el Gigantic, va cantar 4 o 5 temes de The Breeders i va presentar el seu nou àlbum en solitari, del que hem escollit aquest tema, que és super representatiu de la seva veu, del seu estil, del seu baix. I bueno, què dir d'aquesta musa del rock indie dels que tots vam estar enamorats alguna vegada en els últims 20 anys.
0: I wish I was there. Primavera Sound 2025.

0: I així arribem a la recta final d'aquesta crònica Primavera Sound 2025 amb el Pedro Aparicio. Ell ens revela un nou grup que jo no sabia que existia.
1: Honestament, jo tampoc, fins a aquesta edició. El Salem és una banda de Michigan, inicialment formada per 3 membres, actualment per 2. Són 2 bitxos raros que viuen en una caravana en Michigan i que van publicar un disc, em sembla que en el 2012, i després han estat 10 anys o 12 anys sense publicar res, i ara tornen a fer actuacions. Per on van, fan sold out en minuts, i van fer una aposta en un escenari petit de la matinada del divendres, en el que presentaven un estil que s'ha definit com electro shoegaze, o també com un house, li diuen witch house, com un house de bruixes, en el que és una música house, temes llargs, molt íntims i espessotes, però penso que es pot apreciar la bellesa del seu tema i del seu temari, no? Podem sentir una mostra ara, si te sembla bé.
0: El tema en qüestió és Starfall, que és un tema estel·lar. Salem.

0: I arribem al final d'aquesta connexió amb el post-primavera sound del 2025 amb un final feliç, amb el Happy Idiot.
1: Dels TV on the Radio, banda mítica dels finals dels 90, de l'ambient neoyorquino del que va sorgir també el CD Sound System, un estil tot completament diferent, però han conservat el seu estil reivindicatiu, no van parar de fer crits Free Palestine i d'acompanyar-lo de banderes i de proclames, i van ser una sorpresa. Jo pensava que serien uns iaios a complir la papereta i tocar quatre cançons, i van estar potentes, la gent saltava, jo mateix no me'n vaig poder contenir les ganes, vaig disfrutar com un enano. Entre els diversos hits que tenen, tres o quatre molt coneguts, entre ells aquest que ens presenta, Joan Jou.
0: Sí, el Happy Idiot, que per cert ha sonat diverses vegades a la connexió eclèctica i és un gran final. De fet, ja estan a la venda les entrades o les... com es diu allò?
1: El Early Bird Tickets per l'any que ve.
0: Això mateix, que tu tindràs més sort que jo perquè tindràs un descompte com has anat a totes les edicions. Jo, abans d'acomiadar-nos, voldria dir que aquí davant tinc el braç del...

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono, no, no dono temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Clar, jo ves al bar.
2: Ves a la demanar que et fotin fora de la ràdio. Clar, perquè,
4: a la què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quan són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
0: Nom.
7: Conxita Granger Veleta.
0: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
0: Matrícula.
7: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

explica'm mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: mexicano.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.